0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 13 de maig del 2026, i això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 23 graus de màxima, 14 de mínima, en vent del sud-est que després girarà del nord-oest per a tancar la jornada. Sol i núvols a parts iguals i la possibilitat d'algun ruixat ocasional i de poca intensitat en les hores centrals. Queda l'índex ultravioleta al nivell 7 i per a demà dijous la mateixa temperatura i el mateix vent. Tercer dia de vaga indefinida del professorat, del personal docent, i en este context l'Ajuntament de la Vall, a més de recolzar les reivindicacions, exigís a la Generalitat que deixi de paralitzar el pla edificant en plena vaga històrica de l'ensenyament públic. Regidor d'Educació, Manel Ajea.
2: Mireu, estem vivint una setmana en un context d'històriques mobilitzacions del professorat de l'ensenyament públic valencià, no? I crec que és evident, ahir va ser una jornada històrica on els carrers va ser palpable, no? I sa presència massiva de professorat de l'ensenyament públic en valencià, no? L'ensenyament públic de la nostra terra, que va estar present a les principals ciutats de la nostra terra. I en aquest sentit, i en relació amb la moció que darrerament es va aprovar en aquest últim ple, d'alguna manera l'Ajuntament de la Vall el que vol expressar oficialment és el seu suport a les manifestacions dels docents de l'ensenyament públic de la Comunitat Valenciana i vol fer seues també, vol fer nostres les seues reivindicacions, no? En aquest sentit, l'Ajuntament de la Vall està plenament a favor de la baixada de ràtios, de l'aposta per l'educació en la nostra llengua, en el valencià, per una pujada de sou que faci recuperar els docents i les docents el poder adquisitiu perdut durant aquests anys i que els equipare a la resta de docents de l'estat espanyol, i d'altra banda que reduïsca la burocràcia i se reduïsca també la jornada lectiva, no?
0: Ximo Beltrán, docent en Almenara i membre de Compromís, critica el menyspreu de la conselleria.
3: És precisament l'actitud de conselleria amb els docents. Nosaltres, clar, veníem d'una època en què el conseller durant l'època del Botànic era Vicent Marsà, i la sensació era que teníem les portes obertes, que era algú de nosaltres que estava en conselleria i anàvem en consonància amb conselleria, que tots treballàvem junts. Les declaracions d'estima cap al col·lectiu docent per part de Vicent Marsà era una cosa normal. Ara què ens trobem? Ara ens trobem això, que es difama sobre la professió, que es diu, no, és que, claro, s'han esperat a última hora pa fotre's de segon de batxiller. No, com ha dit Elsa, portem un any reivindicant-ho. El 31 de març van dir, seguen a negociar, perquè si no hi ha una vaga, i han tingut tot este temps per a fer-ho, de manera que estan difamant, és mentida. I sobretot és i s'intent d'enfrontar a les famílies.
0: I mentre tot això passa, els populars estan en ese relat del deute de l'estat central als municipis. El portaveu del PP en la Vall, Arminio Serra, lamenta que el PSOE retinga uns fons que són dels veïns. Diu que des del 2023 el deute acumulat en la Vall s'apropa als 8 milions d'euros i que només en 2026 s'han deixat de pagar 550.000 euros. I l'alcalde de Moncofa, Vences a los Valls, ha remès una carta al ministre d'Hisenda per a sol·licitar l'actualització i transferència immediata de les entregues a compte de la participació en els tributs de l'Estat. Diu que el govern d'Espanya reté quasi 1,5 milió d'euros a Moncofa i això frena inversions i millores en els serveis. I per la seva banda, el PSPB-PSOE diu que Marta Barrachina, la presidenta provincial, està a soles en este deute que califiquen de fake de l'Estat després que ni les diputacions del PP de València i Alacant li hagin seguit el joc. Paraules del secretari general dels socialistes de la província de Castelló, Samuel Falomil. I al marge de tot això, en el dia d'avui ja sabem que l'agenda porta la celebració d'aquest aniversari del cos de la Guàrdia Civil. En la província de Castelló, el municipi escollit és la Vall d'Uixó, serà a les 12 de migdia en la plaça del Mercat, acte oficial que inclourà imposició de condecoracions, homenatge als caiguts i desfilada institucional. Una programació que culminarà el dissabte 16 al recinte firal amb una gran exhibició i exposició de mitjans aeris, terrestres, marítims i personals de la Guàrdia Civil.
1: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: Parlem ara del procés de regularització extraordinària de migrants en Labai. Estes xifres que es donaven a conèixer ahir, Amparo Falco i Cristina Muñoz.
5: 360. De les quals més o menys 50-50 van ser homes i dones, i també guanya per cent una persona és d'Hondures,
0: sí.
5: Seguit per colombianos, que són un 79, marroquins un 60, argelinos uns 23, i ja després la resta, pakistanis, vietnamites, venezolanos, peruanos.
6: Les treballadores socials estan dedicant un dia a la setmana a fer tots aquests informes, 5 treballadors socials un dia a la setmana, i ja n'hi porten pues, 133 fets i entregats, o sigui que segurament en 15 dies estaran tots els de mes. El procés acaba el 30 de juny, o sigui que encara tenim mes i mig per davant.
0: En Pablo Falcó ens parlava també de l'arranc del mostre amb este proper dissabte, dia 16.
6: El dissabte començarem més prompte, perquè cada vegada participen més associacions i volem pues, això, deixar que totes puguen participar. I a les 10:30 hi serà la desfilada de la ubicació actual de l'Ajuntament, del carrer Sánchez Tarazona, i baixarem fins a la plaça del Parc, de l'Avinguda Jaume I, i després per l'Avinguda Espanya, i bueno, convidar a tot el món a que vegi la desfilada, perquè serà molt impressionant.
0: I també recordem que este proper diumenge, dia 17 de maig, de 10 del matí a 2 de la vesprada, en el Parc Enric Valor, davant de l'Illes Botànic Avanilles, la Vall acollís en guany la cinquena festa de les famílies diverses de la província. I una miqueta més lluny en l'agenda, però també dins d'este mes de maig, dies 28 i 29, en l'auditori Leopoldo Peñarroja, fiquen el focus en el paper de les dones en l'esport. L'Ajuntament presenta la sisena Escola d'Igualtat. Regidora de l'àrea, Maria Cruces.
7: L'objectiu d'aquestes jornades és incrementar la participació de la dona en l'esport, visibilitzar tota la feina, la tasca que s'ha estat fent des de diferents clubs, des de diferents gimnasos, com de persones particulars i com no des de la regidoria d'esport, des del nostre ajuntament, en el món de l'esport per a la dona, no? De la dona en l'esport.
0: La programació, per tant, el dia 29 de maig es replega a les 6 de la vesprada la presentació del llibre Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, de la periodista esportiva Paloma del Río. Tercera jornada de vaga indefinida, pero en la educación continúen preparándose el proper curso escolar, en este caso el Conservatori Professional de Música. El seu director, Lluís Vallès, ens parla d'aquestes proves d'accés.
8: La matrícula s'ha de fer mitjançant demostració d'uns coneixements segons el curs al que es vulgui optar, uh-huh. A no ser que siga primer d'elemental, que és una prova d'aptitud, no de coneixements, però la resta de cursos de grau elemental i professional, doncs amb l'instrument que ja es puga tocar, i prova teòrica de llenguatge musical o segons el curs en el que corresponga, doncs està obert el plaç fins el 19 de maig, que és el dimarts de la setmana que ve, fins les 2 de la vesprada.
0: I la Generalitat avança en la connexió ciclopeatonal entre Xilxes i la platja amb la licitació de les obres que arrencaran en els pròxims mesos. Farmàcies de Guàrdia Nules a la Palenciana Major 70, en la Vall Tiago Segarra, sud-oest 66.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimecres 13 de maig del 2026, i això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 23 graus de màxima, 14 de mínima, en vent del sud-est que després girarà del nord-oest per a tancar la jornada. Sol i núvols a parts iguals i la possibilitat d'algun ruixat ocasional i de poca intensitat en les hores centrals. Queda l'índex ultravioleta al nivell baixat i per a demà dijous la mateixa temperatura i el mateix vent. Tercer dia de vaga indefinida del professorat, del personal docent, i en este context l'Ajuntament de la Vall, a més de recolzar les reivindicacions, exigís a la Generalitat que deixi de paralitzar el pla edificant en plena vaga històrica de l'ensenyament públic. Regidor d'Educació, Manel Ajea.
2: Mireu, estem vivint una setmana en un context d'històriques mobilitzacions del professorat de l'ensenyament públic valencià, no? I crec que és evident, ahir va ser una jornada històrica on els carrers va ser palpable, no? I sa presència massiva de professorat de l'ensenyament públic en valencià, no? L'ensenyament públic de la nostra terra, que va estar present a les principals ciutats de la nostra terra. I en aquest sentit, i en relació amb la moció que darrerament es va aprovar en aquest últim ple, d'alguna manera l'Ajuntament de la Vall el que vol expressar oficialment és el seu suport a les manifestacions dels docents de l'ensenyament públic de la Comunitat Valenciana i vol fer seues també, vol fer nostres les seues reivindicacions, no? En aquest sentit, l'Ajuntament de la Vall està plenament a favor de la baixada de ràtios, de l'aposta per l'educació en la nostra llengua, en el valencià, per una pujada de sou que faci recuperar els docents i les docents el poder adquisitiu perdut durant aquests anys i que els equipare a la resta de docents de l'estat espanyol, i d'altra banda que reduïsca la burocràcia i se reduïsca també la jornada lectiva, no?
0: Ximo Beltrán, docent en Almenara i membre de Compromís, critica el menyspreu de la conselleria.
3: És precisament l'actitud de conselleria amb els docents. Nosaltres, clar, veníem d'una època en què el conseller durant l'època del Botànic era Vicent Marçà, i la sensació era que teníem les portes obertes, que era algú de nosaltres que estava en conselleria i anàvem en consonància amb conselleria, que tots treballàvem junts, les declaracions d'estima cap al col·lectiu docent per part de Vicent Marçà era una cosa normal. Ara què ens trobem? Ara ens trobem això, que es difama sobre la professió, que es diu, no, és que claro, s'han esperat a última hora pa fotre's de segon de batxiller, no? Com ha dit Elsa, portem un any reivindicant-ho. El 31 de març van dir seguen a negociar perquè si no hi ha una vaga i han tingut tot este temps per a fer-ho, de manera que estan difamant, és mentida. I sobretot és i s'intent d'enfrontar a les famílies.
0: I mentre tot això passa, els populars estan en ese relat del deute de l'estat central als municipis. El portaveu del PP en la Vall, Arminio Serra, lamenta que el PSOE retinga uns fons que són dels veïns. Diu que des del 2023 el deute acumulat en la Vall s'apropa als 8 milions d'euros i que només en 2026 s'han deixat de pagar 550.000 euros. I l'alcalde de Moncofa, Vences a los Valls, ha remès una carta al ministre d'Hisenda per a sol·licitar l'actualització i transferència immediata de les entregues a compte de la participació en els tributs de l'Estat. Diu que el govern d'Espanya reté quasi 1,5 milions d'euros a Moncofa i això frena inversions i millores en els serveis. I per la seva banda, el PSPB-PSOE diu que Marta Barrachina, la presidenta provincial, està a soles en este deute que califiquen de fake de l'Estat després que ni les diputacions del PP de València i Alacant li hagin seguit el joc. Paraules del secretari general de Socialistes de la província de Castelló, Samuel Falomil. I al marge de tot això, en el dia d'avui ja sabem que l'agenda porta la celebració d'aquest aniversari del cos de la Guàrdia Civil. En la província de Castelló, el municipi escollit és la Vall d'Uixó, serà a les 12 de migdia en la plaça del Mercat, acte oficial que inclourà imposició de condecoracions, homenatge als caiguts i desfilada institucional. Una programació que culminarà el dissabte 16 al recinte firal amb una gran exhibició i exposició de mitjans aeris, terrestres, marítims i personals de la Guàrdia Civil.
1: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: Parlem ara del procés de regularització extraordinària d'immigrants en Labai. Estes xifres que es donaven a conèixer ahir, Amparo Falco i Cristina Muñoz.
5: 360. De les quals més o menys 50-50 van ser homes i dones, i també guanya per cent una persona és d'Hondures,
0: sí,
5: seguit per colombianos, que són un 79, marroquins un 60, argelinos uns 23, i ja després la resta, pakistanis, vietnamites, venezolanos, peruanos...
6: Les treballadores socials estan dedicant un dia a la setmana a fer tots aquests informes, 5 treballadors socials un dia a la setmana, i ja ne porten pues, 133 fets i entregats, o sigui que segurament en 15 dies estaran tots els de mes. El procés acaba el 30 de juny, o sigui que encara tenim mes i mig per davant.
0: En Pablo Falcó ens parlava també de l'arranc del mostre amb este proper dissabte, dia 16.
6: El dissabte començarem més prompte perquè cada vegada participen més associacions i volem pues, això, deixar que totes puguen participar. I a les 10:30 hi serà la desfilada de la ubicació actual de l'Ajuntament del carrer Sanchis Tarazona, i baixarem fins a la plaça del Parc de l'Avinguda Jaume I i després per l'Avinguda Espanya, i bueno, convidar a tot el món a que vegi la desfilada perquè serà molt impressionant.
0: I també recordem que este proper diumenge, dia 17 de maig, de 10 del matí a 2 de la vesprada, en el Parc Enric Valor, davant de l'Illes Botànic Cabanilles, la Vall acollís en guany la cinquena festa de les famílies diverses de la província. I una miqueta més lluny en l'agenda, però també dins d'este mes de maig, dies 28 i 29, en l'auditori Leopoldo Peñarroja, fiquen el focus en el paper de les dones en l'esport. L'Ajuntament presenta la sisena Escola d'Igualtat. Regidora de l'àrea, Maria Cruces.
7: L'objectiu d'aquestes jornades és incrementar la participació de la dona en l'esport, visibilitzar tota la feina, la tasca que s'ha estat fent des de diferents clubs, des de diferents gimnasos, persones particulars i, com no, des de la regidoria d'esport, des del nostre ajuntament, en el món de l'esport per a la dona, no? De la dona en l'esport.
0: La programació, per tant, el dia 29 de maig arreplega a les 6 de la vesprada la presentació del llibre Eso no estaba en mi libro de los Juegos Olímpicos, de la periodista esportiva Paloma del Río. Tercera jornada de vaga indefinida, però en l'educació continuen preparant-se el proper curs escolar, en este cas el Conservatori Professional de Música. El seu director, Lluís Vallès, ens parla d'aquestes proves d'accés.
8: La matrícula s'ha de fer mitjançant demostració d'uns coneixements segons el curs al que es vulgui optar, uh-huh, a no ser que siga primer d'elemental, que ahí és una prova d'aptitud, no de coneixements, però la resta de cursos de grau elemental i professional, doncs amb l'instrument que ja es puga tocar, i prova teòrica de llenguatge musical o segons el curs en el que corresponga, doncs està obert el plaç fins el 9 de maig, que és el dimarts de la setmana que ve, fins les 2 de la vesprada.
0: I la Generalitat avança en la connexió ciclopeatonal entre Xilxes i la platja amb la licitació de les obres que arrencaran en els pròxims mesos. Farmàcies de Guàrdia Nules a la Palenciana Major 70, en la Vall Tiago Segarra, sud-oest 66.

0: ni l'acudit ni la intro. Preferis que sigueu vosaltres els que xerrem. Començarem, Rafa, tu que vas estar així el divendres. Començaré per tu, si no t'importa. De moment, en estos dos dies i mig quasi que portem, què és el que esteu trobant?
1: El que estem trobant és una evident ona imparable de professorat i famílies que cada vegada més i més van sumant-se a aquestes reivindicacions, perquè tant el professorat, que té clar quines són les reivindicacions i les necessitats que té el sistema educatiu, com les famílies, que veuen quines són les demandes i com toca de pleno a seus xiques i xiquetes, cada vegada, avui este matí mateix hem tingut concentracions davant de les portes de les escoles de la Vall, convocades per les pròpies famílies a les que el professorat ha demanat a donar suport. Vull dir, ja no és una qüestió de que el professorat va a la vaga i el professorat demana millores per a l'educació pública, sinó que és que ja està clar, és un clamor, i com dia, és que és una ona imparable ja, que mos dura cap a lo del divendres, que m'imagino que després parlarem, però que és que ja és una qüestió que toca tota la comunitat educativa. Nosaltres allà en el Centelles tots els dies pel matí el professorat traem una pancarta allà davant de la porta del centre i ho fem per explicar a les famílies que no és una qüestió que va del professorat i les necessitats retributives del professorat simplement, i que, sinó que tot el contrari, la cosa va de molt més d'això, i en el sentit que tenim unes necessitats molt clares, un gimnàs que s'alça, s'està alçant constantment el parquet, aules que no tenen sombra, que donen al sol i que estan ara de cara a l'estiu fent impossible que l'alumnat tinga unes condicions raonables per a poder estar en elles, i coses que afecten evidentment a l'alumnat, i ahir tenim a les famílies que venen i veuen que nosaltres estem ahí perdent salari tots els dies, però reivindicant coses que toquen de ple a les necessitats dels seus xiquets.
0: Maria Martínez, en la Moleta, bueno, en representació també de la Moleta, quina és la situació, com estan veient?
2: Pues resumint-lo, en la Moleta anem mal de recursos, mal de burocràcia i anem mal d'una situació que ens ofega dia a dia. Estes paraules les vaig a llegir, les ha redactat la meva directora, en la que faig equip. Jo soc part de l'equip directiu des de fa 14 anys, i la situació que estem vivint avui en dia a les escoles jo no l'havia viscut mai. A les nostres aules trobem alumnat molt divers, necessitem multinivellar en totes les aules, perquè la realitat és que si seguirem un llibre de text, donarem una classe magistral, enviarem deures per a casa, deixarem en mà de les famílies el reforç, l'ampliació i la gestió emocional, potser no estaríem tan esgotats i esgotades. Però som un claustre implicat que formem any rere any per donar el millor de nosaltres al nostre alumnat. Emocions, gestió de conflictes, adequació de les nostres programacions a les lleis que canvien constantment, tipologies textuals, matemàtiques manipulatives, tot a costa de les hores extres que no cobrem, tot a costa de la vocació. Perquè si algú pensa que ho recuperem en les vacances, no. Els dies no lectius estan prorratejats a la nostra nòmina. I el nostre període de vacances va de l'1 al 31 d'agost. Molta gent això no ho sap. I no, tampoc tenim dies moscosos ni de lliure elecció, però quan un oposita sap el que va, o això pensàvem. Perquè la veritat és que en els darrers cursos cada dia és una sorpresa. Mai saps quina situació t'has d'enfrontar i quines seran les ferramentes que vas a necessitar per a fer-ho. Ens trobem amb molts problemes de convivència. Gestionem des d'un madi tonto a fins a estar colgant stickers de mi en el WhatsApp. Des d'un anit va tindre febre, però ara ja està bé, a me quiero morir. I sí, sona fort, i així et quedes. A nosaltres això ens ho ha ensenyat, no ens ho ha ensenyat la universitat, i amb el cor en un puny entrem i donem classes perquè el currículum de matemàtics s'ha de seguir. Avui ser mestra és ser mare, pare, enfermera, psicòloga, terapeuta, administrativa en molts casos, i també Guàrdia Civil, i afegiria fins i tot ara polítics, perquè estem dient los a ells com han de fer les coses i com haurien de legislar acord a les necessitats reals que tenim, quan això és la seva feina i l'estem fent nosaltres. Però quan deixes l'aula esgotada després d'atendre l'alumnat, que et quedes mirant l'ordinador i resulta que no està escrit o no està fet i comença

0: hasta la segunda jornada. Registrar tots els conflictes, valorar les rúbriques de l'estat que estic seguint del PAP, les mesures, reprograma. El conflicte del pati ens ha llevat temps, torna a reprogramar. Hi ha una activitat complementària, adaptar el material i que siga motivador, perquè en el món de les pantalles ja t'ho pots currar, però a coste zero. Perquè si n'hi ha un poc de diners a les escoles per a fer coses xules, no van en les despeses de funcionament. Primer s'ha de presentar un PIE, que és un projecte, un PEAF, un Biblionovat, el PCR de mate, cal fer projectes, reunir-se amb el claustre i el consell, fer actes, enviar en temps i forma, rebre els diners. Això suposa un munt de tasques extra que no... que és les tasques que no l'atenció directa amb l'alumnat, però que ens lleva el mateix temps. I si això li afegeixes que damunt ells no complissin econòmicament, perquè encara ens queda pendent de cobrar quasi 1.500 euros del PEAF de fa dos anys, doncs això. Tot això per a que t'arribi i tot això per a que arribi una família i diga que no esteu fent, és molt puntual, les famílies les tenim al nostre costat, però encara n'hi ha gent que pensa que no estem fent res. Perdoneu, és que eixim cada dia de l'aula amb un somriure, no vol dir que acabem de passar 6 hores les 6 hores més meravelloses de la nostra vida i de la nostra llengua. Pues això, millor seguir estimant-la i seguim ensenyant-la. Tot i que en la majoria, en la Vall d'Ús són més del 90%, o en la Moleta més del 90%, concretament el 93,7% va votar llengua base en valencià, els xiquets avui en dia, tant en infantil com en primària, estan estudiant menys minuts en valencià que abans de la votació, i això no se sap. Vam considerar una votació guanyada, entre cometes, perquè va ser valencià com a llengua base, però encara així ens han llevat el valencià i continuaran intentant-lo. I després el meló dels menjadors escolars, allí n'hi ha moltíssim que fer, les ràtios són brutals, una monitora per a 40 alumnes de primària no sostenible. Sí que es passen molt de temps en el menjador, són una font de conflictes i aquests conflictes després recauen en els docents, que hem d'intervindre sí o sí per a poder actuar i a prendre les mesures correctores pertinents.
1: Pues los nuevos testimonios que acaba de exposar María Martínez d'una realitat que potser a molta gent, pares i mares, em referís clara, no? Que tenen pues, fills i filles en edat escolar, però pues, potser ho acaben d'escoltar per primer cop. Alguns jo sé que bueno, alguna aproximació poden tindre mentre que parlen amb vosaltres, però altres estic convençut que per primer cop s'hauran quedat boca badall, no, del testimoni que conta Maria. Anem al Cabanilles. Olga Molina, Olga, bon dia.
2: Bon dia. Jo volia parlar de que estic totalment d'acord en el que ha dit Maria. La mateixa situació se dona als centres de secundària, incrementant ahir que entren ja en l'adolescència, segur que això és xiquets en els quals estan formant-se com a persones adultes i pensen que encara moltes vegades és més difícil la gestió de les emocions. El professorat, jo en aquests anys que porto treballant, que no són moltíssims ja, i en la directiva també ne porto prou anys, vull que remarcar que la situació ha canviat moltíssim. Jo recordo quan vaig començar que donava molt de pes a lo que era la meva assignatura, però en els anys te dones compte que estàs treballant en personetes, que has de formar-les i que sí, l'assignatura està ahí, però tota la resta de coses que has de treballar en ells, que entenguen les coses, la societat en la que viuen, que siguin crítics, tot això és un fum d'hores i un fum de treball que nosaltres hem de fer. De fet, si recordeu, bueno, penso que és el mateix, a primària les famílies solen estar molt més damunt dels seus fills, quan apleguen a secundària es consideren que ja són més majors, no participen tant, no s'involucren tant en el centre, encara que nosaltres tenim una AMPA que és molt activa, treballa superbé, estan sempre al nostre costat, i això a nosaltres ens agrada moltíssim i animem a totes les famílies a que això ho facin tant al nostre centre com a la resta, perquè és molt important que els xiquets vegin que les famílies també anem a una i considere, parlo per la meva part i suposo que per molts d'ells, estem molt contents de que per primera vegada pense que està fent-se molt visible, que les famílies estan donant-se compte de que allò que estem reivindicant és per a la millor educació dels seus fills, perquè vull recordar que el nostre centre està en el pla edificant, està paralitzat ahir, i això és una problemàtica supergran perquè nosaltres no podem invertir en cap millora del centre perquè està en pla edificant. Aleshores, si a la segona planta ja plegue en juny a 40 graus,

0: ho sent, però si que ets estan que se maregen i tot, però jo no puc ficar un aire condicionat perquè el pla de ficar no te permet fer despeses en això. Quan jo vull que potser canviar la il·luminació del centre o fer una despesa més gran, no pots fer-ho perquè estàs dins del pla de ficar. Aleshores, penseu que el nostre centre té molts anys, té moltes necessitats i nosaltres no podem fer res per això perquè està sense planificant que mai arriba, mai s'elabora i pense que nosaltres hauríem de ficar-nos tots a una, tant famílies, professorat com a poble, perquè considere que no són les condicions adequades per a que els nostres alumnes estiguen dins d'aquest edifici. Més que res, per la climatització, perquè podrien fer coses superxules i no se poden fer perquè no pots invertir. I és una necessitat que s'està veient tant al nostre centre com a molts col·les de la Vall, com ha dit, com ben bé ha dit Maria. I volia remarcar que a les directives ens estan cremant moltíssim, moltíssim en el tema de la burocràcia, perquè ho has de justificar tot i com bé ha dit ella, les jornades s'apleguen a ser de... Pues, jo pot ser que n'hi hagués dies que estigués no plegues ni a dormir ni les 7 hores perquè apliques a casa l'ordenador, jo estic al llit a vegades, estic en l'ordenador encès perquè tot això va veure que s'ha de justificar, s'ha de fer, però tu per el dia has hagut de gestionar moltíssims conflictes que se donen en l'aula, fora de l'aula, les necessitats de xiquets que no se troben bé emocionalment i ningú està ahí per a donar-li un reforç. Nosaltres aquest any teníem un PT i una L que hauria d'haver-se incorporat al centre des de setembre i estem a final de curs i a nosaltres conselleria per més que tots els mesos hem recordat, hem fet escrits recordant-nos de i el PT i la L. Però és que no és que jo estigui demanant dos professors, estic dient, tinc així alumnes amb unes necessitats que no s'estan cobrint. I si tu eres un xic que no tens necessitats, pues sí, és molt fort tindre que estar en fins a 30 a classe, és molt fort estar a 38 graus, però més fort és encara que des de la primària, com molt bé s'està aquí Sant Eix, des de que té 3 anys fins a que plega el 16, a lo millor no ha hagut ni 20 hores la seva vida que ha tingut una persona ahir per a estar damunt i donar-li les necessitats que se xiquen necessita. Això sí que és el que me pareix molt greu, molt greu. I després les hores que ens estan retallant, ens han fet per exemple fer el llençol, que això és la designació de les hores per al curs vinent, i ens l'han tancat ahir, i n'hi ha centres que han tingut una reducció de 140 hores en el seu llençol, 45, 35. Això que, en què repercutis? En hores de professorat que no estaran, però la tasca és la mateixa. I això nosaltres, la transcripció que fem és, val, quan acaba la teva jornada te'n vas a ta casa o te quedes en el centre, que el meu per exemple està obert inclús fins a les 11 de la nit perquè tenim cicles formatius vespertins, i ja te quedes treballant i fent-ho perquè ells te ho van exigint i tu vols que al final tot isca bé, perquè fins ara pensa que s'havia viscut de la bona intenció i de la vocació que és ser un professor, però això al final crema, i per aquesta raó que se mosqueixen moltes vegades famílies de un altre en baixa, un altre que no el cobrissen, perdona, està de baixa per la pressió que suposa el voler fer bé la teua tasca davant dels xiquets i atendre's el millor possible, i això al final i sa motxilla te l'emportes a casa. I després conselleria que quan hi ha una baixa no cobrís. Nosaltres des del primer minut estem demanant que se cobrisquen, que se cobrisquen, però passen els mesos i ells pues aprofiten. Fica 15 dies, ja, és que els metges fiquen 15 dies, però és que igual són 4 mesos. Per què no s'ha de cobrir des del primer dia? Aleshores, això és una reivindicació que estem fent contínuament, però no únic perquè som un col·lectiu, tenim un treball que quan nosaltres estem reivindicant, no reivindiquem per a nosaltres sols. Estem reivindicant per als xiquets, perquè són la nostra principal preocupació. I volem sentar-nos ara i pensar que aquesta vaga és tan important per als xiquets d'ara i per als que vinguin en un futur.
1: El testimoni d'Olga Molina, que efectivament a tota la problemàtica que ja n'hi ha generat, a més ahir teniu el tema del problema de l'edifici, pegant-li voltes a l'edifici, què farà, que si avança, que si no avança. Anem a veure què passa per el Honori, Miriam Torrequino, que ahir a més ja avança jo, tema de goteres, de tot i d'aigua,
2: sí.
1: Com ha fet Gitó, comente.
2: Bueno, jo subscric totes les coses que han dit els meus companys i fonamentalment a l'Honori tenim els mateixos problemes de ràtio, problemes d'infraestructures. La gent pensarà, però si l'Honori és un institut nou, pues encara que és un institut nou tenim moltíssimes goteres, cada vegada que plou les classes estan plenes de xarcos, i no m'estic referint a soles a la segona planta, m'estic referint que les goteres cauen de la segona a la primera, fins i tot al gimnàs. tenim un problema recurrent que no se soluciona i portem molts mesos donant classe en aules encharcades, perquè també tenim el problema de que és un institut que està molt ple i no n'hi ha aules lliures, no pots canviar-te una aula perquè no cabem. Problemes que més tenim, pues substitucions, n'hi ha vegades que se cobrissin les substitucions a pressa, però n'hi ha en especialitats que no, matemàtiques, valencià, informàtica, n'hi ha especialitats que tarden molt en cobrir-se les baixes. I després, pues, les ratios, estem parlant de que se treballaria moltíssim millor si tingueren unes ratios més reduïdes, i també estem parlant del que ha dit un poquet la companya, tot el que significa el reforç, totes les places que farien falta de més, de PT, d'AL i totes aquestes coses que ara mateix no tenim, o tenim però podria estar molt millor si tingueren més. Després a mi m'agradaria indicar que en la vaga els serveis mínims estan sent molt abusius. Avui, per exemple, tenim a 32 companys que estan complint els serveis mínims, que me pareix una barbaritat. També volia afegir que des de la política s'està assenyalant com que nosaltres som uns peseteros i que volem cobrar més, i no és que volem cobrar més, és que volem recuperar el poder adquisitiu perdut. A ningú se l'oblide que tenim les pagues extres retallades des de la crisi del 2008 i ningú mos ha tornat les nostres pagues extres. Són moltes coses que jo crec que tota la professió i les famílies han dit que ja n'hi ha prou.
1: Pues anem a escoltar el testimoni de Jordi i Julià del Benigarlo, que per cert veig que portes la samarreta i salvem la pública, diu, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Endavant, Jordi.
3: Bé, la veritat que podem sumar també una miqueta les queixes que tenim al Benigaslo i en general a tot el que han dit les companyes i el company avui. I bueno, i per agafar una miqueta el fil de lo que ha dit Míriam, clar, és cert, no? Dir, la gent és indignant. Jo crec que és indignant que des de la conselleria se'ns estiga dient atacant per això sempre, quan nosaltres pues, no tenim un conveni salarial que puja en l'IPC, no tenim res d'això, i al final diuen, és que volen cobrar més, i diu, home, pues que les hipoteques són el doble, quan va tot el món, la cistella de la compra és el doble, els cotxes són impossibles de comprar, totes aquestes coses nosaltres també les sofrim, i això ho diem. Però així i tot, n'hi ha gent que fins i tot quan ataca la vaga ens diuen, i es fa ara i abans, per què no? I dius, a veure, a banda de perquè aquests últims anys s'han empitjorat les coses en el plànol salarial, que és de veres, se suma una sèrie d'altres problemes que també estan ahí. I jo crec, i jo almenys personalment he estat callat 3 anys, de dir a veure què passa, a veure com ho fan, a veure si ho fan bé, però tu no és compte d'això, de dir, si abans la gent agafava de vegades un permís de matrimoni del que siga, se n'anava un divendres i el dilluns hi havia un substitut, i ara, se trenca una cama i no va anar en 6 mesos a treballar i no apareix ningú substitut, pues arriba el punt en què tots són gotetes que sumen, no? I de totes maneres, així i tot, si ens compliren tota la resta de demandes que tenim i ens deixaren, jo penso que és el sentir de la major part del professorat que estem fent la vaga, si ens deixaren la nostra part econòmica però se complirà tot l'altre, jo crec que realment estaríem feliços i contents, primera per això, perquè podríem treballar millor, i segona i principal perquè al final els nostres alumnes estarien millor. I no vol dir que es preocupen molt els estudiants de segon de batxillerat ara, diu, sí, te preocupen ara, a nosaltres també mos preocupen, i mos han preocupat molt quan no s'ha cobrint una baixa, vamos, companyes o companys que han estat de baixa i t'enviaven la gent al mes, i gent que no tenien que fer això entraven en les guàrdies, allí si érem d'aquesta especialitat o en hores nostres a intentar tirar una malla, que aquests xiquets no se quedaven despenjats per a que ara ens ataquen, quan estan per a complir en la gestió de lo públic, i el que han de fer és buscar-se la vida, negociar el que tinguen que negociar en Madrid del tema del finançament i intentar millorar això, i sobretot una cosa per a les famílies, que al final és el que diem, això és tot el que fem nosaltres va dirigit als xiquets, que crec que al final per als pares és el més important de les seues vides, el que més valoren. Jo quan el meu fill va al metge, pues vull que la pediatra estigui supercontenta, superpagada i superreconeguda, perquè si està així, va estar millor quan la tinga el meu fill. I de la mateixa manera, crec que nosaltres volem això, i també volem pues, que no passen coses com ens hem trobat, que estàs en classe i fins i tot en centres prou nous, ja han comentat lo de l'Honori, però el Benigasó té uns 20 anys I jo no sé què ha fet això. No, és que, i al final, n'hi ha que demanar, crec que responsabilitats a les coses. No és normal que se caiguen els taulellets. No és normal que fiques un endoll, i no és un, és que vages a l'endoll que vages, fiques un endoll i te l'emportes. Vamos, que jo els he canviat en ma casa, i soc profe, i no m'emporte ni uno. I qualsevol que fiquen d'institut, me l'enduc raere. Està fet com està fet. I no passa res fins que passa. Ha de caure un fals sostre damunt dels xiquets, al final, per deixar-ho tot. És que al final estem parlant dels xiquets, dels nostres xiquets i xiquetes, el més important que tenim, i crec que, de veres, és que és normal que estiguem queixant-nos, però és que sense xiquets no hi ha futur, i això no és un tòpic, això és veritat. Nosaltres estem així ara, i d'ací 30 anys ja veurem com estem, si estem, i si parlem el que diem. I el que hem de fer és un futur per a les persones que venen, i crec que per això és una lluita important. I ja, i una coseta ja deixa a Marta, que també, perquè molta gent pensa que pot ser una vaga que sempre se vaga en els mateixos, tal, que miren els convocants. Esta vaga és molt important, i n'hi ha persones que crec que està fent-la tanta gent perquè han convocat tots els sindicats de totes les tendències.
1: La participació històrica, eh?
3: Sí, sí, sindicats de totes les tendències. Sindicats que molta gent també està identificada en el partit que està al govern de la Generalitat Valenciana, i també estan queixant-se. O sigui, que per algo serà.
1: Rafa havia dit, abans de que parle Marta, anem en tu enseguida, Marta. Rafa.
4: Vale. Sí, bueno, a veure... És que, bueno, jo volia recalcar, perquè heu fet un parell de comentaris, Maria i tu, Vicent, també, que volia assenyalar. I és que, has comentat, és que hi ha un partit polític que està dient que la responsabilitat està en els sindicats.
1: Sí, vale. Mira, te ullis tal qual, sí. Rafa. Beatriz Gazco, la conselleria manté la mà estesa. Ara els sindicats han de decidir si volen negociar o bloquejar el final de curs. Diu, una vaga indefinida genera una enorme preocupació entre milers de famílies valencianes, especialment en les etapes educatives que afronten avaluacions decisives i el tancament del curs escolar.
4: Val, doncs pues això és una més de les declaracions mentiroses i tendencioses que se van fent, que només pot vindre de la veu del partit que recolza la conselleria, evidentment, perquè no és la qui té en estos moments la possibilitat d'aturar les mobilitzacions i de afrontar els problemes que s'estan donant en les escoles i en els instituts valencians. Només és l'administració, el professorat i els sindicats com a representants de professorat no tenen altra cosa que poden fer, no tenen cap altra escapatòria, que és mobilitzar-se i estar en la lluita, i és que no n'hi ha una altra, no poden fer una altra cosa. I mentires com la que ens va dir el secretari autonòmic McEvoy, en que s'han reunit 29 vegades per a negociar, i això és absolutament fals. Només han hagut dos reunions convocades en els últims dies, perquè totes les reunions a les que fa al·lusió el secretari autonòmic són reunions que no tenen res que veure en la vaga, són reunions de meses sectorials que tenen del dia a dia del centre, però que després també és que estan ahí, saben que no porten a cap lloc perquè fan oïdos sordos a tot, però només dos reunions per a parlar del tema de les reivindicacions de la vaga. Una primera en la que no va fer cap proposta a la conselleria en absolut de res, i els sindicats van dir, però per això mos has cridat, si no mos has fet cap proposta, i només que t'has queixat de com estan les coses i no mos has dit una solució en res de tot el que te demanem, mos has fet. Van tornar a convocar una segona reunió, i ara sí, fou el president autonòmic qui va dir, no, és que la nostra consellera anirà allí demà en una proposta per a que els sindicats la valoren i aturar les mobilitzacions ja, i l'únic que se van trobar és aquella famosa proposta de conselleria dels 75 euros bruts al mes per 3 anys, i no se va voler parlar absolutament de res més de tot el que estem dient així, de que ens preocupa per a l'alumnat, de tot l'estat dels centres, absolutament res. I clar, en això, pues, això tampoc se pot dir que és una negociació en absolut de res, això és intentar prendre'ns el pèl. I ara han convocat una reunió per demà.
1: Per a demà dijous.
4: Però han convocat una reunió en la que tampoc presenten cap proposta. Vull dir, han fet una nota que han enviat als sindicats dient, vos convoquem demà una reunió a les 9. Punto. Per a parlar de... Sí, hi ha un punt en l'ordre del dia que és parlar de... No sé exactament de com ho expressa, però de com està la situació. Punto. Però no n'hi ha cap proposta que vagi punt per punt de les reivindicacions que s'estan... Mm. Per tant, que se dicen ja de marejar i de mentires. Vull dir, el mànec, la sartén pel mànec només la pot tindre, en este cas, l'administració. El que deia Maria, mos toca fer de polítics al professorat, en el sentit de que és que clar, si tu com a administració no estàs fent lo que a tu te toca, que és gestionar lo públic i atendre les necessitats de lo públic, pues mos toca a nosaltres, i per això no ho fem per gust, ho fem perquè no n'hi ha més remei.
1: Gràcies, Rafa, per aquestes aclaracions d'última hora. Demà dijous, per tant, a veure què passa a partir de les 9 del matí. I tanquem, Marta Hernández, de Plataforma de Famílies en Lluita. T'escoltem.
5: Hola, bon dia. Doncs jo soc mare d'un xiquet de 3 anys que està escolaritzat en un FEIP d'ací de la localitat, i a més soc membre de la Plataforma de Famílies en Lluita. I sabeu que el divendres ens va arribar una carta per correu electrònic a totes les famílies per part de la consellera d'Educació, i des de la Plataforma de Famílies en Lluita volem llegir una carta en contestació a aquesta que ens ha arribat a tots. A la consellera d'Educació, Cultura i Universitats. Les famílies que formen part de la Plataforma de Famílies en Lluita per l'Educació Pública volem respondre públicament a la carta enviada per conselleria als centres educatius i dirigida a les famílies. Ho fem perquè, sincerament, moltes famílies no ens sentim representades en cap de les afirmacions que conté. Parlen de posar l'alumnat al centre, però la realitat que vivim cada dia és molt diferent, especialment les famílies amb fills i filles amb necessitats específiques de suport educatiu, que portem anys suportant una situació d'abandonament institucional insostenible. Durant tot aquest curs hem vist com l'alumnat més vulnerable s'ha quedat sense els recursos que li corresponen per llei. Parlem d'hores de PTIL insuficients, professionals que no arriben, un inici de curs catastròfic, més d'un mes sense cobrir vacants a escoles, instituts i conservatoris de música i dansa, orientadores saturades, adaptacions que no es poden aplicar i aules massificades on la inclusió és només una paraula buida en un paper. La LOMLOE reconeix el dret de tot l'alumnat a una educació inclusiva i de qualitat, però al País Valencià massa famílies sabem perfectament què significa que aquells drets no es garantisquen. Infants desatesos, alumnes que retrocedeixen emocionalment i acadèmicament, i famílies exhaustes d'haver de lluitar constantment per recursos bàsics que haurien d'estar garantits des del primer dia de curs. Ens dol profundament llegir una carta institucional que parla de més inclusió mentre moltes famílies hem hagut de fer informes, reclamacions i reunions contínues simplement perquè els nostres fills i filles reben l'atenció mínima que necessiten, amb registre d'entrada sense respondre i sense atendre. El silenci és l'estratègia de la vergonya. També rebutgem el missatge que intenta presentar aquest conflicte com un problema entre professorat i famílies. No és cert. Les famílies saben perfectament que gran part del professorat està sostenint l'escola pública amb un esforç personal enorme davant la falta de recursos, de personal i de suport real per part de l'administració. Les famílies donem el nostre suport als docents. Les famílies no som ostatges de la vaga. Som víctimes, igual que els nostres fills i filles, d'un deteriorament progressiu de l'educació pública que afecta especialment l'alumnat més vulnerable. Quan una aula té ràtios impossibles, quan es cobreixen baixes, quan hi ha alumnat nese sense els suports necessaris durant mesos, quan les famílies hem d'acudir a serveis privats perquè l'escola pública no pot garantir allò que la llei reconeix, quan la salut mental infantil continua desbordada, quan hi ha centres amb barracons, calor extrema i manca de recursos bàsics, quan s'ataca tan obertament a la nostra llengua amb una llei de llibertat educativa que ben bé podria denominar-se llei de la censura. Quan passa tot això, no s'està defendent l'educació pública. L'esteu consumint a poc, una estratègia clara d'esgotar el personal i dur-nos cap a la privatització i la segregació. Les famílies estem cansades de discursos triomfalistes, mentre la realitat dels centres educatius és cada vegada més difícil. No necessitem propaganda institucional, necessitem recursos reals, professionals suficients i una aposta clara per l'educació pública i inclusiva. Per això expressem el nostre suport a les mobilitzacions en defensa de l'educació pública i exigim a Conselleria que deixi de culpabilitzar la comunitat educativa i assumisca la seva responsabilitat. Les nostres filles i fills mereixen una educació pública digna, inclusiva i en valencià. Senyora consellera, per a quan? Atentament, la plataforma de Famílies en Lluita per l'Educació Pública.
1: Pues gracias también por este testimonio, Marta, Marta Hernández, plataforma de Famílies en Lluita. Tot això està passant avui, dimecres, dia 13, tercer dia de vaga. Tant de bo, a partir de demà, n'hi ha que continuïn en castellà brotes verdes, però no ho sé. Jo agraeixo tant a Maria, Olga, Jordi, Marta, Míriam i Rafa tot el que ens han comentat. I ara, això sí, ja molt ràpidament, no? Si voleu afegir alguna cosa de, o bé de lo que he dit a si mateix avui, o especialment sobre lo que ens contava Rafa, no? Que què passa demà a partir de les 9? Perquè, clar, a priori, segons el que tu mos has dit, pues, massa esperançador en principi no és. I s'espera preguntar, bueno, què tal? Com se vos ha anat? Com vos ha anat estos tres dies? Això ja vos ho he preguntat avui, però suposo que no és el que voldreu escoltar demà. Per tant, un últim torn molt rapidet, si voleu afegir, ara és el moment. Rafa?
4: Sí, bueno, pues, molt ràpid, dius tu, si vols, per ahí, perquè... A veure, simplement, el que demà tenim no és més que una necessitat de conselleria d'intentar aturar i segona i imparable que dia jo a l'inici de la intervenció, sí. Perquè el divendres n'hi ha una concentració en València, una manifestació a la que estem convocades totes les famílies, tot el professorat, que és algo mai vist així al País Valencià, diria jo, perquè s'estan organitzant autobusos plens dels municipis que ja estan plens, que costa trobar autobusos per anar allí, i conselleria no vol una foto que serà històrica a la seua, en les seues esquenes, i és per això que intenta totes demà convocar els sindicats en algo que ja sabem que serà molt difícil que tinga fons, perquè estem parlant d'una proposta que no existeix.
1: Això és per el divendres 15,
4: el divendres 15 a les 12 en València.
0: Jo volia afegir una cosa, simplement és, voldria un moment de reflexió tant per a professorat que tant que està a la vaga com la que no està, les famílies que estan a favor o que no estan a favor, i sobretot el nostre alumnat també. Jo vull dir que jo pense que el que estic fent també és educar, estar, participar en una vaga en un moment tan decisiu com aquest. Pense que és un moment d'educació també, perquè jo fent la vaga el que estic exposant és que en aquells moments en els quals tu no estàs d'acord en la situació en la que vius, en els recursos que tens, penses que no és just ni per a tu ni per als demés, no únicament a nivell personal, perquè això sí que vull remarcar-ho, has de queixar-te. Com? Per els mitjans legals que n'hi has en aquest moment. El dia de demà, aquestes persones treballaran en empreses, donaran classe, tindran famílies, i és una forma també d'ensenyar-los a que allò que penses que no està bé has de lluitar per tu i per la resta dels teus companys. I pense que això és ensenyar. En la vida no ens anem a quedar únicament en l'educació secundària, creixerem, formarem part de grups d'amics, de persones, de veïnat, i és una forma d'ensenyar que les situacions no hem d'aguantar per aguantar. Quan treballes en un lloc és que sempre ha sigut així, la frase on l'hem de llevar del cap, els majors també, i sempre que siga correcte la forma i la via de fer-lo, pense que hem d'encetar i animar a les persones a que lluiten per allò que pensen que siga adequat.
1: Pues donar-vos les gràcies de veres, i com bé dia Olga, que la vaga és un dret, per si a algú se li oblida. Va començar la vaga és un dret i té un perjuí començant per lo econòmic, i cada dia que passa va sumant. Molta sort, molts ànims, i mantingueu-nos informats de com transcorris tot. Tant de bo, Rafa, demà dijous, no sé, no t'he molt convençut, i des de luego tens les teves raons, no? Per a no estar-ho, tant de bo siga, i si no, pues que a veure què es pot oferir demà, que serà el quart dia de vaga. Maria, Olga, Jordi, Marta, Míriam i Rafa, gràcies i bon dia.
5: Gràcies.
6: En Hoy por Hoy, l'Arquet, Ecologistes en Acció. Raquel Ruiz.
1: Un miércoles más y un programa más de L'Arquet, Ecologistes en Acción, con las últimas noticias sobre ecología y medio ambiente. Y como siempre, contamos en nuestras ondas con Raquel Ruiz, fiel a la cita semanal. Raquel, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Vicente. Aquí estamos una semanita más.
1: Hoy me tienes un poco despistado, Raquel, porque cuéntame, bueno, mejor dicho, cuéntanos de qué estás hablando cuando titulas el programa el EUDR está de rebajas. EUDR.
7: Sí, bueno, el EUDR son las siglas en inglés del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación. Es el reglamento 2023/1115 relativo a la introducción y a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación desde la Unión Europea de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. En otras palabras, de productos que contengan o se hayan alimentado o elaborado utilizando unas materias primas determinadas, concretamente ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera, con el fin de reducir al mínimo la contribución a la deforestación y la degradación forestal en todo el mundo. Los productos de papel impreso se han excluido del ámbito de aplicación de la ley, aunque también incluye algunos productos derivados como chocolate, muebles y cuero. Entró en vigor el 29 de junio de 2023. La Comisión aplazó un año la fecha de aplicación del reglamento, que estaba prevista para finales de 2024 hasta el 30 de diciembre de 2025, y posteriormente se aplazó de nuevo hasta el 30 de diciembre de este año, de 2026. El objetivo de este reglamento es obvio y muy loable: la promoción del consumo de productos libres de deforestación y la reducción del impacto de la Unión Europea en la deforestación y degradación forestal mundial. Ojo al dato, el consumo está muy ligado a la deforestación de los bosques, que es un fenómeno que representa cerca del 10% de la pérdida forestal mundial.
1: Pues aclarado estas siglas, repito, EUDR, que seguro escucharemos en más ocasiones, ¿nos puedes decir cuál es la principal causa de la deforestación y la degradación de los bosques?
7: Pues la principal causante es la expansión de las tierras agrícolas, que está vinculada a la producción de productos básicos que importamos, como soja, carne de res, aceite de palma, madera, caucho, cacao y café. Como importante economía y consumidora de estos productos básicos vinculados a la deforestación y la degradación forestal, la Unión Europea es en parte responsable de este problema y ha querido dar respuesta a la contundente petición realizada por los ciudadanos europeos para que la UE lidere el camino para resolver esta situación. El objetivo de las nuevas reglas, como ya he comentado, es prevenir la deforestación y la degradación forestal. Esto también significaría una reducción de al menos 31,9 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono a la atmósfera cada año debido al consumo y la producción de las materias primas relevantes en la Unión Europea, lo que podría traducirse en un ahorro económico de por lo menos 3,2 billones, con B de Barcelona, de euros anuales. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, Vicente, para aclarar cuál es la diferencia entre deforestación y degradación forestal en el reglamento EUDR. Por deforestación entendemos la conversión de bosques para uso agrícola, ya sea inducida o no por el hombre, mientras que la degradación forestal son cambios estructurales en la cubierta forestal en forma de conversión de bosques primarios o bosques en regeneración natural en bosques de plantación o en otras tierras boscosas, o bosques primarios en plantaciones forestales.
1: ¿Y qué acciones o medidas propone el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación? ¿A quién afecta?
7: antes de comercializar cualquier producto en el mercado de la Unión Europea, los operadores deben presentar una declaración de diligencia debida para garantizar que solo los productos legales y libres de deforestación, según las leyes del país de origen, obviamente, estén permitidos en el mercado de la UE. Asimismo, aclarar que el proceso de diligencia debida consiste en, en primer lugar, recopilar información del producto, es decir, los operadores deberán reunir información sobre cantidad, geolocalización, legalidad y deforestación. También deberán realizar una evaluación de riesgos para establecer si existe el riesgo de que los productos que se pretenden comercializar o exportar no cumplan con los requisitos. Esto incluye la consideración de la presencia de pueblos indígenas en el área donde se produce el producto, entre otras premisas. Y por último, y no menos importante, mitigar los riesgos. Si la evaluación de riesgos no revela ninguno o es insignificante, es posible que la mitigación de riesgos no sea necesaria. Sin embargo, si existe una duda razonable, los operadores deberán desarrollar procedimientos y medidas para reducirlos, como, por ejemplo, auditorías independientes. Respecto a tu pregunta de a quién afecta este reglamento, pues el reglamento establece normas comunes para cualquier empresa de la Unión Europea o del extranjero que comercialice los productos en el mercado de la UE sujetos al ámbito de aplicación. El reglamento garantizará que los productos nacionales e importados se midan con los mismos estándares, no habrá prohibición de ningún país de ningún producto y subrayar que los productores sostenibles pues podrán, obviamente, seguir vendiendo sus productos a la Unión Europea.
1: Bueno, pues este punto sí que lo doy por aclarado, Raquel. Lo que no he entendido es el título del programa de hoy, porque ¿por qué dices que este reglamento está de rebajas?
7: Como ya he dicho anteriormente, ha habido varios aplazamientos. Tenía que haber entrado, haberse aplicado a finales de 2024, luego en diciembre de 2025, ahora en 2026. Mira, concretamente, en diciembre de 2025, el Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE solicitaron una revisión simplificada del reglamento EUDR. Para cumplir con este mandato, la Comisión propuso modificaciones a los documentos de orientación para facilitar su cumplimiento, pero no reabrió el texto de la misma. Pues bien, la Comisión Europea ha finalizado su revisión del Reglamento Europeo sobre la deforestación y, en una decisión alucinante y decepcionante, la Comisión ha cedido a la presión de sectores económicos al recomendar una exención para el cuero y los productos de cuero cuyas cadenas de suministro estén vinculadas a la deforestación. Aunque todo hay que decirlo, los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo conservan la facultad de bloquear esta exención si consideran que la Comisión se ha extralimitado en sus funciones. Pensemos que la ley contra la deforestación supone una importante herramienta para la protección de los bosques a nivel global y los gobiernos y empresas deben prepararse para su implementación. Tras varios intentos fallidos, la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessica Roswald, debe cumplir de una vez por todas y asegurarse de que esté listo para finales de este año. Sin embargo, abrir un vacío legal para complacer a poderosas marcas de moda es inexcusable. La cadena de suministro de cuero sigue siendo un factor tan importante en la destrucción de los bosques como lo era cuando se incluyó en la ley de 2023. Los gobiernos y el Parlamento Europeo deberán corregir este error y rechazar la exclusión de los productos de cuero por parte de la Comisión.
1: Pues vaya, no veo yo este cambio muy acorde, ¿no?, con los objetivos que se pretenden conseguir.
7: Pues en esas estamos, Vicente. La decisión de la Unión Europea relaja la ley de deforestación a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, y la retirada del cuero de la norma marcan un giro relevante en una de las principales políticas ambientales europeas. la comisión pues busca, entre comillado, reducir la carga administrativa. Concretamente, según fuentes comunitarias, se reducirían los costes administrativos hasta en un 75%, sin modificar formalmente el reglamento aprobado en 2023, es decir, con una estrategia de ajuste sin reabrir la legislación. Esta jugada llega en un contexto complejo. La presión empresarial y política ha impulsado ajustes que flexibilizan y relajan la normativa, aunque, por otro lado, afirman que mantienen su objetivo de frenar la deforestación global, generando un intenso debate y controversia. Y aunque Bruselas insiste en que no se trata de una modificación del reglamento, sino de una revisión prevista para facilitar su aplicación, evitando generar incertidumbre en el mercado, lo que es obvio es que han sucumbido a la presión y la medida responde a una demanda empresarial clara. Las pymes ya habían advertido de la complejidad del sistema de trazabilidad y los costes asociados, lo que ha impulsado estos ajustes y de momento se han salido con la suya. Dejar claro que el cuero tiene un fuerte vínculo con la expansión ganadera, uno de los principales motores de la deforestación, lo que ha generado muchísimas críticas. El cuero es parte integral de la cadena de suministro de ganado y, como tal, contribuye a la deforestación, particularmente en la Amazonía brasileña. La expansión de los pastos para el ganado representó el 42% de la deforestación mundial impulsada por la agricultura entre 2001 y 2022, destruyendo una superficie forestal del tamaño de España y liberando la mitad de todas las emisiones de carbono de la deforestación impulsada por la producción de materias primas a nivel mundial. Varias investigaciones han documentado cómo el comercio de cuero está vinculado a la deforestación ilegal y a violaciones de derechos humanos. Añadir que también se eliminan otros productos como los neumáticos recauchutados, que quedan fuera del reglamento, mientras que se amplía el alcance a algunos derivados como el café soluble.
1: Pues imagino que estos cambios, Raquel, habrán tenido respuesta, sobre todo desde las organizaciones ecologistas. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, vuestra postura?
7: Bueno, pues como bien apuntan, las reacciones no se han hecho esperar. La relajación de la ley de deforestación a las pymes y la retirada del cuero de la norma ha sido interpretado por nosotros, por nosotras, por las organizaciones ecologistas, como un claro retroceso en la ambición ambiental europea, especialmente antes de su aplicación. Entidades como Ecologistas en Acción, Greenpeace o WWF mostramos nuestra preocupación. Consideramos que excluir productos clave puede debilitar el impacto real de la normativa al dejar fuera sectores vinculados a la deforestación, lo que disminuye la eficacia en la protección de los bosques de todo el mundo. Además, la relajación de requisitos podría reducir la eficacia de los sistemas de control y trazabilidad, afectando a los objetivos climáticos y de biodiversidad, algo que en el contexto actual no nos podemos permitir. Desde luego, es una norma cuyo alcance traspasa fronteras, ya que los productores y productoras y las multinacionales han tenido que ajustar los procesos y los proveedores, reflejando el peso internacional de una norma que condiciona los mercados más allá del territorio europeo.
1: En fin, interesante información la que nos has traído hoy, pero como siempre, el tiempo nos va limitando ya. Últimos instantes, consideraciones finales, Raquel.
7: Bueno, pues concluiré el programa resaltando que el debate sigue abierto. El impacto real de estos cambios dependerá de su implementación y de si la normativa mantiene su capacidad para frenar la deforestación en una situación global cada vez más exigente y complicada, pero lo que está claro para Ecologistas en Acción es que la Unión Europea no puede jugar a la doble moral, porque el planeta no se cuida ni protege cumpliendo los deseos de unos políticos y políticas en busca de poder y posicionamiento y de unas empresas que únicamente quieren dinero y maximizar sus beneficios. Nos estamos jugando mucho y no valen medias tintas, esa es la cruda realidad. Bruselas debe ir a por todas si de verdad se pretende que el EUDR, este Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación cumpla con su finalidad de manera real y eficaz.
1: Bueno, pues ahora sí, ahora ya tengo claro lo que es el EUDR. Es que era el título del programa, Raquel, les reconozco que al principio digo, uy, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy?
7: Te he dado un poco de suspense, Vicente.
1: Perfectamente aclarado, nos volvemos a escuchar la próxima semana. Gracias, Raquel.
7: Igualmente, Vicente.